0: Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
1: A veure...
2: Hola, nano.
1: Hola, bon dia.
2: Ja està dit.
1: T'ha de sentir la teva veu, de veure tal l'animat que estàs.
2: Ja està dit, vale.
3: Me n'alegro de sentir-te.
1: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
2: Ah.
1: Saps que m'explico?
2: Sí, sí.
1: Això sí que és bo.
4: Ja.
0: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
1: A més, ens trobo que és molt positiu.
5: Això què és?
6: És...
7: El que no hi ha.
8: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
9: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
10: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
1: Home, un petit especialista, eh?
0: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
1: Sí.
2: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila-sacra.
1: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 56.
2: De tota la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: 6.
4: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ara que el camí fa pujada, respira, revisa, retroba, renova, reviu, reafirma.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Això és la caixa de...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una nena de 6 anys va morir ofegada mentre es banyava a les piscines municipals. Tots i els esforços dels socorristes per reanimar-la no se li va poder salvar la vida. És la quarta víctima mortal de banyistes a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
2: Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
3: La pregunta.
4: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio

0: L'altre dia, fent unes proves de cobertura aquí a la zona de l'Alt Empordà, em vaig fixar que a la ciutat de Figueres, per exemple, pots sintonitzar a través del teu dial una mica més de 50 emissores de ràdio. Si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència avui dia potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra, molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no? Ah,
1: doncs mira, potser tens raó.
2: Això és la caixa de sorpreses. La...

0: Ei, Associació Ramplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets

La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.com.

Als 20, als 40, hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? Tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Per a joves d'un a 100 anys.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: I ara demana un desig.
3: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.
7: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a whatsapp.es.
8: WhatsApp, welcome to the English Revolution.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Propostes en xarxa.
1: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, dalladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Cal Trapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats a el casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Cal Trapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.

0: I parlant d'emocions...
1: 25.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Pero que una cosa son los hechos y otra las palabras. Che, Radio Vila Sacra son hechos. Te lo digo yo, Messi, que siempre la tengo en mi iPhone.
3: Edi Fred
4: i Electro Figueres.
3: Edi Fred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
4: Com Electro Figueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
3: Com els que tenim a Edi Fred.
4: Electro Figueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
3: I Edi Fred al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
4: Electro Figueres.
3: I Edi Fred, amics per sempre.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilasacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
1: museus.cultura.gemcat.cat.
2: Rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
3: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
4: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
5: Dilluns a les 10 de la nit.
4: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pel govern de la Generalitat, l'objectiu ja no és evitar que es declarin incendis, sinó reduir-ne la propagació, generar oportunitats perquè els equips d'extinció puguin minimitzar el seu impacte. Aquest objectiu passa per un canvi de mentalitat. Segons defensa l'executiu, cal fer entendre a la ciutadania que la massa boscosa s'ha de gestionar, i això passa per fer canvis profunds en l'estructura del paisatge. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
2: La creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció, millora de camins forestal, cremes preventives, com els deia, i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Informar. Explicar. Entendre.
4: A Ràdio Vila-sacra.

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulises.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.

0: I parlant d'emocions.
1: 52.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nens.

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: Amb el lema EP, gràcies per no deixar rastre, l'Ajuntament i els comerciants volen agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica, tenint cura dels seus animals i alhora conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions.
1: Continguts en xarxa.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Mira, que jo també vaig conèixer per casualitat treballant de matinada a les 5 del matí, a les 5 i 5. Y desde entonces me engancharon, me viciaron en el tema de la radio y aparte de eso, que bueno, es para que continuaras para nosotros. Venga, ánimo.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
0: Repetiràs.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: I parlant d'emocions...
3: 12. Resulta del tot innecessari voler presentar el pes de Jesús a la història de la humanitat. Tots els homes i dones, per poca cultura que tinguem, sabem que fa uns 2.000 anys, en la Galilea palestinenca, helenitzada i romanitzada, un jueu, anomenat Jesús el Natzaré, volgué predicar el regne del cel a la terra, en contraposició al regne imperial del César, i acabà condemnat al terrible suplici de la crucifixió per les seves pròpies autoritats religioses jueves i per les autoritats polítiques romanes.
4: Esteu convidats a imaginar.

no sabria dir. Però avui he notat més el fred que no pas ahir. Sigui com sigui, que sigui per bé, que sigui el que sigui, jo ja us explicaré. I avui, què és el que us agradaria fer?

0: sentíem a la introducció que ens parlaven de que fa poc més de 2.000 anys hi havia un tal Jesús. Que predicava la bondat de les persones, la igualtat entre les persones, la tolerància entre les persones, la comprensió entre les persones. Un tal Jesús que predicava l'amor entre les persones. Sentíem en la introducció que aquest tal Jesús va ser assassinat a la creu per les autoritats de l'època, per els seus propis paisans. Ell era jueu. Els seus propis jueus el van matar amb l'ajut dels romans. Què havia fet de dolent el Jesús? Predicar l'amor? La tolerància? Predicar la comprensió entre les persones? La igualtat? Potser les autoritats de l'època pensaven que el Jesús era un sonat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Què és un sonat? Qui és un sonat? Com mesurem qui realment està sonat o no? Algú ha parat a pensar què vol dir estar sonat? Qui no ha dit o qui no ha pensat mai aquest està sonat? I què vol dir, doncs, exactament estar sonat? Segurament, a nivell de carrer, seria: en aquest li falta un cargol, li falta un tornillo. O potser aquest no està bé del cap. Aquestes serien expressions que segurament s'assemblen a estar sonat. Li falta un cargol, no està bé del cap, o potser no. Com es mesura això? A veure, família, qui m'ajuda? Com mesurem el fet de dir aquest està sonat i aquest no? Si mirem al nostre voltant, traiem conclusions sobre aquesta paraula o no?

potser el que hem de fer és directament anar a conèixer si els nostres dos diccionaris ens parlen d'aquesta paraula o no. Començarem pel diccionari de la llengua catalana i buscarem la paraula sonat. Ah, mira, doncs sí, sonat, sí. Famós del que es parla molt. Caram. També diu que no hi toca. Tocat de l'ala, també diu. Tocat de l'ala. A veure, anem a pensar aquesta expressió. Tocat de l'ala. De quina ala? A veure què ens diu el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua sobre la paraula sonado. Sonado, sonado, aquí. Que tiene fama. Caram. Divulgado con mucho ruido y admiración. Caray. Ah, també diu chiflado. Ah, chiflado. A veure, anem a buscar què vol dir chiflado. Chiflado, a veure. Dicho de una persona que siente atracción por algo o alguien. De unido. De unitré. De uni quatre. De uni cinc.

El que està molt clar és que a vegades no sabem, no podem mesurar ben bé qui està sonat i qui no. Què és estar sonat i què és no estar-ho? Segurament, tal com us deia abans, molta gent de la que va participar en l'assassinat del Jesús, segurament molta gent el senyalava com un sonat, segurament.

El que farem tot seguit per intentar entendre molt millor aquesta paraula, aquestes derivacions de la paraula sonat, sonat, xiflat, tocat de l'ala, li falta un cargol, no hi toca. N'hi ha moltes de definicions que podrien definir aquesta paraula que analitzem avui, sonat. I jo us haig de dir que no he trobat ni una sola frase que porti la paraula sonat a dins de la frase o que faci referència concretament a sonat. Tampoc a xiflat, ni a xiflado. Tampoc a tocat de l'ala. Però sí he trobat frases que d'alguna manera ens acosten a aquesta definició. Una primera frase la va dir George Bernard, que era un escriptor irlandès, i ell ens va dir en el seu moment: el primer amor és un gran trastorn mental. Jo aquí li afegiria estar enamorat. Quan un s'enamora, doncs és com si et trastornessis una mica, no? O no? No sé, jo pregunto, eh? Una altra frase la va dir Confucio, que era un filòsof xinès, que ell ens va dir: comença cada dia amb un somriure de boig i veuràs el dia d'una altra manera. I una tercera frase que ens la va dir Marilyn Monroe. La Marilyn Monroe, que per totes aquelles persones que no ho sàpiguen, tenia un coeficient intel·lectual superior a Albert Einstein. No sé si algú ho sap o no ho sap, però és una realitat com un piano. Doncs la Marilyn Monroe ens va deixar aquesta frase: cada cosa té la seva bogeria, encara que no tothom pot veure.

0: Doncs molt bé, ja us veig a tots ben sentadets aquí al voltant de l'aparell de ràdio, us veig a tots alegres, amb aquest somriure, amb aquesta alegria, amb aquesta vida, amb aquesta energia, amb aquesta passió, amb aquest sentiment, amb aquest amor, amb aquest d'això, amb aquest d'allò. Només us falta que jo, amb tota la meva aptitud de servei, us serveixi el cafè. Cap problema.
1: El cafè, sol, un sucre.
2: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Per les que ploren. Extravertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen,
3: Ràdio Vilassar,
2: pels compromesos, pels que obtenen tot, pels que no tenen res, per les que s'equivoquen de festa,
3: Ràdio Vilassar,
2: pels grans, pels petits, pels no tan petits, per les famílies,
3: Ràdio Vilassar.
2: Pels joves calvos, per les dansaires,
3: Ràdio Vilassar.
2: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: L'educació comença a casa i continua a casa. És a dir, no és veritat que deixem d'educar, perquè la gent adulta de la família sempre són un referent. Ara, en les primeres etapes, aquest educar és construir i afavorir el desenvolupament de la criatura, i per això és necessari tot el grup familiar. Malgrat tot, hi ha algú que té més responsabilitats que d'altres. I el grup que té responsabilitat parental, és a dir, l'educativa, és el grup, la generació de proximitat. No són els iguals, no són els germans, ni que hi hagi germans grans, sinó que seria aquesta generació, pares, mares, amb el model que sigui la constitució familiar, però tampoc són els avis, tampoc és la tercera generació. I penso que autoritat i afectivitat són claus, i a partir de què, perquè els estimo, jo dic què han de fer, les criatures ja s'enfrontaran, ja protestaran, és el seu dret, i a partir de què jo els dic, t'entenc que puguis protestar, però ara seu, que jo sóc qui sé el que necessites. I la criatura ja se n'adona, i a mesura que creixen ho veuen molt clar, si no faig això passarà tal cosa. Evidentment, evitar les conseqüències no ajuda a créixer, però l'educació és deixar petites possibilitats d'experiència, perquè és l'experiència personal acompanyada la que educa. Llavors, aquesta estimació ha d'anar acompanyada, sobretot, d'aquesta seguretat adulta, que a partir d'una edat, l'autoritat moral de la gent adulta continua siguent-hi. Després és important que tinguem clar que per educar no n'hi ha prou amb això, que llavors venen les exigències quotidianes. Llavors ens semblava que donar unes pinzellades per entendre que no és que ho fem malament, sinó que quina sort que la criatura reacciona pel que li toca. Sabem que hi ha uns aspectes del creixement que són propis, diguem-ne, de totes les criatures del món gairebé, no? I això pensàvem que també era interessant perquè desangoixa moltíssim a les famílies. Quan a vegades es diu no tenim temps per educar, jo sempre em posa bastant mal humor. Jo dic que la que encens el llum, al despertar-te estàs educant. Si poses música o no en poses, si els hi dius bon dia, si dius corre anem. És a dir, la manera com estem interactuant amb les criatures els estem educant. Llavors vol dir que educar és tan fàcil perquè ho estem fent a cada moment que estem amb la canalla. Tornem a reconèixer la família que saben educar.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia. Una vegada més despertem amb unes temperatures desbocadament elevades en alguns indrets de l'Empordà, del Cap de Creu sobretot i del Massís de l'Albera o cap a les Salines. Més de 30 graus hem tingut aquesta nit passada a moltes viles d'aquesta zona ja de frontera amb França, però és que a gran part de la demarcació l'ambient ha estat molt suau. Només en algun raconet a prop del Ter o del Fluvià, també a les valls de la Cerdanya, hem aconseguit baixar dels 14-15 graus. Tota una fita per perquè a gran part de la costa, per exemple, no hem baixat d'aquests 25 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser molt intensa, un o dos graus menys que ahir, però és que venim de tan amunt que la calor tornarà a ser molt contundent, al voltant dels 39-40 graus, per exemple, a la mateixa ciutat de Girona. I tot plegat amb algunes nuvolades que aquesta tarda, més cap a l'oest del Pirineu, més cap a la Cerdanya, fins i tot també al Ripollès, especialment a la vall de Ribes, doncs acabaran deixant algun xàfec local. Quan més cap a la costa, més sol. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Això és Ràdio Vila Sacra.
11: Què, què?
12: Que això és Ràdio Vila Sacra.
13: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
11: Jo?

Al regne animal, els colibrins destaquen per la seva sorprenent capacitat de vol. Poden moure les ales a una velocitat increïble, arribant fins a 80 vegades per segon en algunes espècies. Aquesta velocitat els permet no només mantenir-se a l'aire, sinó realitzar maniobres impressionants, com volar cap enrere o romandre immòbils a l'aire. A més, els colibrins tenen un cor que batega a una velocitat sorprenent, arribant a més de 1.200 batecs per minut en alguns casos, cosa que es relaciona directament amb la seva capacitat de vol àgil i ràpid. La seva anatomia i fisiologia úniques els converteixen en un dels éssers més sorprenents del regne animal, desafiant les limitacions comunes de vol amb la seva gràcia i destresa a l'aire.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Aquesta és la ràdio que pots imaginar.
3: Ara, propostes comercials sensacionals.
4: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
8: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
9: 100% Empordà.
10: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
11: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé és saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
12: A Figueres i comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp.
3: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
4: Repetiràs.

0: quan estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah.

0: la de l'Empordà, a Exí de Clar.
1: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
2: Gremi de Flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
1: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les

0: fet amb respecte i passió.
1: L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos i la Guàrdia Urbana han desmantellat a la banda Els 300, un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. L'organització operava de forma estructurada i jeràrquica, amb repartiment de rols, i utilitzava la violència com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. La investigació s'ha saldat amb 8 detinguts, 6 dels quals són menors d'edat.
2: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
1: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a BTV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
3: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
1: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta. Cuidar l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
4: Els quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.
5: Mare meva, quin somni.
6: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Peres recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables segons el Departament de Salut, però que preocupen. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens. I, en canvi, aquest any no està sent així. Són declaracions a aquesta emissora.
3: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
2: Estem parlant en només una setmana de més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més la pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Cançons que són vacunes.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: ¡Qué manera de moverse!
4: Creo que tienes un invento preparado ahí para sorprendernos y para seducirnos.
5: Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Me tiene que dar 1.200 euros que me he gastado yo en pintura, luces y más cosas, cristales y puertas y todo.
6: Esto es el Bronx.
7: Digo, ¿será qué? ¿Será qué? Total. Que llego, él paseando, y digo, ¿eres tú?
8: Eres tú.
7: Fíjate tú.
4: Ahí es tú.
7: Eres tú. Y dice, pues soy yo. ¿Eres tú?
8: Eres tú.
7: Fíjate tú.
4: Ahí es tú.
7: Eres tú. Y dice, pues soy yo. No voy a hacer yo.
9: Me estoy haciendo pizza un lío, pero es así.
10: Y parlant d'emocions.
11: 36.
12: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
13: Sabies que...
14: Tots hem patit alguna picada de mosquit i hem experimentat la sensació que produeix rascar-nos, però a què es deu aquest alleugeriment? Tot i que els experts no estan plenament convençuts d'això, diuen que rascar-se estimula determinats nervis de la pell que ajuden a regular el viatge dels impulsos de la picor a través de les cèl·lules, creant curtcircuits temporals. Però, per molt plaent que pugui semblar-nos, rascar-se acaba empitjorant les coses perquè posa en marxa un cicle interminable de picor i rascar-se. Al rascar-nos estimulem els nervis de la picor que augmenten la seva acció. Al cap d'una estona, però, no pots parar de rascar-te i fins i tot corres el risc de provocar una infecció a la pell.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: No et preocupis dels que no se n'assabenten, tu assabenta't.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc està creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: Psst, molt bé, no?
3: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
4: Simplement brutal.

0: Un moment, mireu a càmera.
1: Lluís!
0: Uau, mireu això, posa't i mama. Oh, quina passada.
1: Lluís! 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: informació, música, entreteniment.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
3: Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
4: She's crazy like a fool.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La discriminació a les persones del col·lectiu LGTBI continua sent una realitat persistent. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat només l'any passat 353 casos de discriminació, un increment d'un 11% respecte a l'any anterior, que confirma la tendència general de creixement de la darrera dècada. Per a l'Observatori és fonamental que es continuïn desplegant polítiques públiques en contra d'aquesta discriminació. Clara Antanyón.
2: L'Observatori reclama que es desplegui completament i es doti de recursos la Llei Catalana dels Drets de les Persones LGTBI, que es va aprovar el desembre de l'any passat i que preveu, entre d'altres, que les empreses públiques i privades tinguin protocols i sancions i mesures de reparació a les víctimes. Bàrbara Montlló és jurista i membre de l'organització.
3: Que cal aprovar al més aviat possible el desenvolupament reglamentari de tota aquesta normativa jurídica, que és molt garantista, i sobretot aquest règim, també perquè el règim sancionador tampoc està aprovat, perquè aquests drets siguin reconeguts i deixin de ser una expectativa.
2: També proposen incorporar la perspectiva LGTBI en tots els serveis d'atenció relacionats amb l'habitatge i el sensellarisme. Cristian Carré.
4: El sensellarisme no pot ser entès únicament com una problemàtica econòmica, sinó que també ens està parlant d'expressió de desigualtats que són estructurals i que afecten de manera específica al col·lectiu LGTBI.
2: L'Observatori recull 38 recomanacions per incidir en unes polítiques públiques enfocades a prevenir, detectar i intervenir l'LGTBI-fòbia.
1: I el que més preocupa, l'auge de la ultradreta que pugui tirar enrere el que ja s'ha aconseguit fins ara. La Laura Zurriaga n'ha parlat amb Jordi Petit, fundador del Front d'Alliberament Gai i activista històric pels drets LGTBI.
5: Jordi Petit era un pseudònim necessari en temps de repressió franquista.
6: Un àlies, un nom de guerra, com es deia abans, perquè jo vaig començar l'activisme sota la llei de perillositat social. Jo hi havia estat a l'oposició clandestina al franquisme, vaig estar dos cops a la presó.
5: Precisament la reforma de la llei de perillositat que mantenia homosexuals a la presó l'any 78 va ser una de les fites assolides per la pressió exercida des del Front d'Alliberament Gai, el FAC, del que Petit va ser coordinador.
6: Adolfo Suárez va en el Consell de Ministres del 26 de desembre del 78, doncs deroga els articles on s'establia la detenció i rehabilitació, entre cometes, de les persones homosexuals.
5: Petit es va convertir en la cara visible de la lluita del col·lectiu arran de defensar la igualtat als mitjans de comunicació.

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai. I ara...

0: Diu que durant l'època romana els romans pensaven que si una persona que estava sana feia un esternut, significava que el seu cos estava intentant expulsar els esperits malignes de futures malalties. Per això, de seguida, després de l'acte, es deien frases que invocaven felicitat, com enhorabona, per exemple. Els antics grecs, quan veien algú esternudar, deien vivit. En canvi, els antics romans deien salve. Es diu que tot va començar per culpa d'una epidèmia de pesta a Roma l'any 1591. Tots els afectats morien esternudant. Per tant, la gent, quan veia algú esternudant, ja s'esperava la mort. I per intentar evitar-la, li dien que Déu et beneixi, és a dir, que Déu li allunyés d'aquest perill.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
2: Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: En el 107 de la FM.
3: El rentat de fruites i verdures, pas a pas. Les fruites i verdures són necessàries per a una alimentació sana i equilibrada. Cal menjar-ne 5 racions al dia.
4: Renteu les fruites i verdures abans de pelar-les i tallar-les, especialment si les mengeu crues. Renteu-les també si les prepareu per coure.
3: Abans de rentar les fruites i verdures, cal que renteu bé les mans amb aigua i sabó.
4: Utilitzeu superfícies de treball i estris, ganivets, raspalls, etc., nets, secs i que no hagin estat en contacte amb altres aliments.
3: Netegeu les fruites i les verdures fregant-les sota els raigs d'aigua, senceres i amb la pell.
4: Rebutgeu les fulles exteriors de l'enciam, l'escarola, les cols, les endívies, etc. Renteu aquestes verdures fulla per fulla.
3: Si cal, utilitzeu un raspall net per netejar verdures. També el podeu utilitzar per eliminar la terra de bolets, patates, melons...
4: Retireu i rebutgeu les parts de les fruites i verdures fetes malbé, amb fongs, ferides o talls.
3: Renteu les herbes com el coriandre, el julivert, l'api i la menta en grapats petits, fent-les voltar fins que totes les branques quedin netes.
4: Torneu a rentar els vegetals amb aigua, una vegada pelats i tallats.
3: Quan estiguin nets, aixugueu-los amb paper de cuina o amb un drap net i sec.
4: Mantingueu les verdures netes en refrigeració i separades d'altres aliments crus o cuinats fins al moment de fer-les servir.
3: 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: fa dies que en una o altra conversa ha sortit pel mig la paraula enveja. Sembla ser que l'enveja és causa de mals, de conspiracions, de falsos testimonis, fins i tot d'odis i desavenències familiars i amistoses. Un mal que ha portat a moltes persones a cometre autèntiques barbaritats. Segons la història, molts assassins han sigut assassins per l'enveja. La mateixa història, ja en els seus inicis, ens parla de que Caín va matar l'Abel per enveja. I jo em pregunto, hi ha remei per l'enveja? Jo, que el primer que he fet aquest matí ha sigut un profund anàlisi personal per pensar, Xavier, a veure, sigues sincer amb tu mateix i explica't, de qui tens tu enveja? Digue-ho clar. De què tens enveja, Xavier? Digue-ho clar, pensa. No he pogut trobar res o ningú. Res o ningú que la meva persona senti enveja. Per tant, poca cosa puc definir sobre l'enveja. Què carai és l'enveja? Ni sana ni insana. No la conec. Menys encara puc imaginar, de cap de les maneres, com l'enveja pot afectar el cervell dels envejosos. És impossible que ho pugui imaginar. És l'enveja una enfermedat, potser? Per què, doncs, els envejosos poden arribar a fer tantes barbaritats? Fins i tot poden arribar a matar. Es pot conèixer a un envejós mirant-lo a la cara i mirant-lo als ulls? Et mira directament als ulls un envejós? Difícils preguntes, eh? Està clar que són difícils preguntes i està clar que els defectes que tots els éssers humans tenim són molts i desconeguts. Què ens diu el diccionari de la llengua catalana sobre la paraula enveja? Sentiment sovint d'odi cap a aquell que és o que té allò que nosaltres desitgem tenir. Ah, carai. I el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua, què diu sobre la envidia? Deseo de algo que no se tiene. Ah, carai. Però jo, avui, amics, he anat més lluny i he volgut investigar el gran llibre de l'enciclopèdia Rialf. Ens diu, la envidia proviene de la palabra latina invidia, que quiere decir mirar con malos ojos. Es uno de los 7 pecados capitales. Las causas de la envidia son muy diversas, pero casi todas ellas podrían resumirse en un enorme complejo de inferioridad del envidioso en un campo concreto de su vivir humano. El envidioso, continúa Dien, no puede soportar que otros sean, vivan o tengan algo más o mejor que él. Un reciente estudio confirma que la envidia la padece un 38% de la población mundial. En alto grado. Y que más del 50% de la población mundial la padece en un grado leve. Si la envidia es uno de los 7 pecados capitales, ¿quins són els altres 6 pecados capitales? Ja coneixem que l'envidia és un, però hi ha els altres. La soberbia, diu, carai, deseo de sentir honor y de sentirse vanagloriado. La avaricia, deseo de acaparar mucha riqueza. La lujuria, deseo desordenado de los deleites carnales. La ira, el deseo de la venganza. La gula, el deseo desordenado de comer y beber. Y la pereza, el descuido en las cosas en las que tenemos una obligación. El cafè, com el voleu, el cafè?
1: El cafè, sol, un sucre.
2: Oh!

0: Propostes en xarxa.
1: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flau de travessera o treure la pols aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
2: Tot
1: A més a més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
2: Amb Ràdio Vila-sacra.
1: I segur que us sorprendreu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.
3: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé,

0: poc a poc l'anirem construint plegats.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui, Sant Llorenç de la Muga.
3: A Sant Llorenç de la Muga, la pedra amb la pedra juga. Dovella l'arc dels portals i es corba com una falç quan les torres en cintura. Assoleix finor en l'altura i corona amb capitells les columnes i els mainells. Prop dels llindars s'empedrissa i bruna com la terrissa cerquegen els ulls dels ponts. Per a taula prop les fonts s'arrodoneixen les moles i en absis i absidioles. Mostra el cos turgent, daurat, en perfecta trinitat. Blanca o grisa, fosca o clara, amb les muralles empara la vila, que el temps no vens, si la vella Sant Llorenç, perquè tothom la recordi que l'enfilar-se a Sant Jordi o baixant pas sensitiu vora la cinta del riu, que canta, tocata i fuga, per Sant Llorenç de la Muga.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Jep menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, el setge jutge és el jutjat, no podem menjar més fetge del penjat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Sabeu què és un agró? Doncs ara, gràcies a la poesia i al Pau, descobrirem aquest animaló. Ui, Ràdio se m'ha escapat una pista.
4: Hola, em dic Pau. El meu poema es diu Agró, del llibre Estimades Feres. L'autor és Ricard Bonmatí Donet. L'he triat perquè m'agraden els animals, també perquè el poema m'ha semblat molt divertit i no sabia que els agrons existissin. Agró. Ales obertes, coll arronsat, potes ben ertes, vol afamat. Cap a la fonda que és dins l'estany, aigua poc fonda, un bon parany. Per a bons peixos, cucs i granots, menja dos queixos animalots. I quan es nota tip de tambai, sobre una pota li ve un badall.
3: Moltíssimes gràcies, Pau. Gràcies per escollir i recitar aquest poema que ens ha fet descobrir un nou i preciós animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador.
6: Són la vostra festa.

l'Ajuntament de Llançà, amb la col·laboració del programa d'activitat física de DipSalut, ha organitzat una nova sessió de bany de bosc, en japonès Shinrin-yoku, que tindrà lloc el pròxim dilluns 13 de juliol a les 9 del matí. L'activitat és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania, amb places limitades i inscripció prèvia obligatòria. Els banys de bosc són experiències guiades que conviden els participants a desconnectar del ritme diari i reconnectar amb la natura mitjançant una immersió conscient en l'entorn natural. Les persones interessades poden inscriure's escanejant el codi QR del cartell o bé a través de l'enllaç habilitat per l'organització. Des de l'organització es convida la ciutadania a descobrir els beneficis dels banys de bosc i a regalar-se un matí de calma, connexió amb la natura i benestar personal.

0: I parlant d'emocions...
1: 15.
2: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
0: I parlant d'emocions...
1: 23.
3: Vale.
4: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. L'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia per la segona nit de bombardejos nord-americans. El règim de Teheran assegura que ha tocat sistemes d'intercepció de míssils i reserves de petroli en un atac amb drons. És la resposta al bombardeig dels Estats Units contra una norantena d'objectius militars iranians. Els últims dos dies, almenys 14 persones han mort en aquests atacs nord-americans a l'Iran. Trump amenaça d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, en un escenari de cada cop més traves per la negociació d'un acord final que posi fi a aquesta guerra. Washington, Oriol Serra.
1: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
2: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
1: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
7: Pues no me n'entero.
8: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
9: Oh. Ole.
8: Oh.
9: Ole.
8: Oh.
9: Ole.
10: Aquí recull d'interès. Deixa'm la...

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Soc Sunció, soc de Peralada, jo. Xavier, mira, vam fer formatge a casa. S'agafa 4... Jo, bueno, dic les quantitats que jo he fet. Es pot fer els litres de llet que vulguis. 4 litres de llet. Es pot fer amb quall, amb llimona, amb suc de llimona o amb vinagre. Jo ho faig amb vinagre. El vinagre, jo agafo un vinagre de poma, així no té tant gust. O sigui, 4 litres de llet, un got de vinagre, la llet es posa a bullir, primer, i després deixa que refredi una miqueta. Si tira el vinagre, s'espera una miqueta, després es remena i se separa el suero, saps? I llavors s'agafa i es posa en un colador molt fi, molt fi, molt fi. I es deixa que es vagi escorrint bé i ja està. Res més. S'hi pot posar una miqueta de sal si es vol que sí, tingui més gust. I si no, sense sal. S'hi pot posar fines herbes, però la cosa està amb la llet i que la quallis. I ja dic, és molt fàcil. Adeu.
5: Bé, no?

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 4 de febrer del 2026.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Un informe del Ministeri de Sanitat sobre la conducta sexual dels alumnes d'entre 15 i 18 anys revela que més d'un terç, el 34,8%, ha mantingut relacions sexuals coitals, en una proporció semblant entre noies i nois. En canvi, per edat sí que hi ha una clara diferència, un 20% en els joves de 15 i 16 anys enfront del 48,5% al grup de 17 i 18. El mètode anticonceptiu més usat és el preservatiu en el 65% dels casos. Ara bé, segons aquest estudi, la xifra s'ha reduït 18 punts en dues dècades. Només usa el preservatiu el 60% de les noies i el 70% dels nois. Tot i que la baixada més important es produeix, atenció, en el grup de 15 i 16 anys, que ha passat del 78 al 62%. Aquest escenari implica que un de cada quatre adolescents recorre a mètodes insegurs per prevenir embarassos i un de cada tres per prevenir infeccions de transmissió sexual.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

Necessites capital per la teva empresa i el banc no t'ajuda? MVP Finance és la solució. Amb una dilatada experiència en finançament privat, MVP ajuda a les empreses i autònoms a trobar la solució financera més adient per cada cas. Préstecs promotor, crèdits pont, renting de fotovoltaica i molt més. Amb la màxima agilitat, visita mvpfinance.es o truca al 600 30 99 13 i porta la teva empresa al següent nivell.

0: viatge en el temps.
1: Ja tornem aquí. Benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Per què tornem a ser aquí? Per cuinar qualsevol cosa que engreixi, que és el que ens agrada en aquest canal. Dolça terra, dolça. La paraula dolça ja ho diu tot. Mm.

0: nosaltres estem a punt d'encetar aquest espai, un espai en què sempre ens agrada doncs, aportar les manera que les vivències a l'hora doncs, de cuinar, de fer un plat així una miqueta especial, però són plats que són elaborats, són d'aquests plats que sí que els poden escoltar així una miqueta, uns noms una mica especials, però la Nuri Sala, que la tenim aquí a punt. Bon dia, Nuri.
1: Hola, bon dia.
0: Sempre me diu a mi, escolta'm, no pensis que això ho faig, eh?
1: Sí, sí, tots són fets.
0: Tots són fets.
1: No són agafats, bueno, són agafats a vegades de revistes
0: o de
1: llibres, però llavors jo els faig.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Sabem que són provats i...
1: Sí, i llavors dic els defectes, llavors a vegades també fas defectes, quan els fas, fas defectes, dius, sí. Veus per qui hauria d'haver fet això, però bueno.
0: Bueno. Però després per una altra vegada ja ho saps.
1: Sí,
0: millor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, jo els repeteixo.
0: Molt bé, doncs és un espai de cuina que sempre en posem fogons i davantal. I bé, avui, Nuri, què ens explicaràs?
1: Va, avui farem un risotto amb marisc.
0: Un risotto amb marisc, sí, bueno, sí, escolta'm, sí. És un nom així tipus... Què és aquest
1: Mira,
0: tipus de risotto? És italià, això?
1: Sí, és, el risotto és un tipus d'arròs que es diu arborio, que és una varietat italiana de gra curt, pren el seu nom de la ciutat d'Arborio, a la vall de Pro, on es conrea. Cuits, els grans són molt rodons, ferms, cremosos i masticables.
0: Mm, molt bé.
1: Gràcies al contingut de milopectina del midó, d'aquesta varietat. Perquè tenen un gust propi i tot i que combina amb altres arrossos. Això ho he tret, eh?
0: Molt bé. Escolta, mínimament sabem la seva composició, sí, i sabem, en aquest cas, el que mengem.
1: Sí, exacte. Està bo, per això.
0: Sí?
1: És un arròs diferent.
0: Bueno, a veure, es pot trobar fàcilment a qualsevol
1: establiment? Sí, sí, sí, però l'has de buscar... Bueno, no agafis l'arròs normal, perquè no surt. Ja veus que posa arròs especial risotto o arròs arborio.
0: Vale, si és així que hi ha...
1: Sí que hi és, sí que hi és, jo perquè ja l'he trobat.
0: No, perquè a vegades allò que s'explica algun tipus de recepta, i a vegades
1: l'element principal... No hi és, sí, sí, jo l'he trobat a supermercats d'aquí Tordera.
0: Doncs vinga, Nuri, anem cap a aquest risotto.
1: Vinga, uns 400 grams d'arròs d'aquest de risotto, tipus arborio, 200 grams de cloïsses, escopinyes, el que vulgueu, 8 gambes, llagostins, escamarlans, no, millor gambes i llagostins, potser sí.
0: Sí? Gambes i llagostins, molt bé, estem amb això.
1: Sí, 300 grams de calamar tallat ben petit, podeu comprar inclús n'hi ha trossejat i així, una ceba, un tomàquet madur, julivert, només les fulles.
0: Molt bé.
1: Això, julivert ja va a gustos, a mi m'agrada bastant de julivert, però bueno.
0: Molt saludable, eh?
1: Sí. Un 50 grams, sí, sí. Un 50 grams de formatge ratllat, si pot ser mental, millor. Un raig de vi blanc, un raig de nata líquida, oli i sal.
0: Molt bé. Doncs aquí tenim aquests ingredients, que són ben fàcils,
1: sí.
0: Són aquests quasi...
1: L'únic complicat és l'arròs, perquè que pots trobar... Estan passant no les pas de cuinar, no? Bueno, sí, les cuinades després.
0: Escolta, volia comentar-te. Les cloïsses, què fas? Els bulls a banda? Com ho fas, això?
1: Ara t'ho explico. Mira,
0: vinga.
1: Agafem les gambes en cru, les parem, o gambes o llagostins, el que tinguis, no? I les closques i els caps els fregim.
0: Molt bé.
1: Però amb oli d'oliva. Deixem la gamba, la cua de la gamba pelada.
0: Sí.
1: Fregim els caps i llagostins, li donem uns quantes voltes i fregim aigua, una mica de sal, si vols una mica de julivert. I fem una mica de suquet així curt.
0: Molt bé.
1: A part, bullim les cloïsses amb aigua i m'han dit que no ho he provat, això, que diu que és molt bo ficar-hi, més d'aigua, ficar-hi vi blanc. Això no ho he provat, m'ho han dit aquesta setmana.
0: Bueno, mira,
1: no ho he provat.
0: Són coses que es poden tenir en compte, eh?
1: Sí, suposo que t'ho trobis bon gustillo.
0: Sí, bueno.
1: Amb una cassola fregim el calamar tallat ben petit. Com més petit millor, perquè això pensa que serà una cullerada per posar-nos a la boca i quasi ben ni bastegar.
0: Val.
1: I les cues de les gambes i llagostins, això sí que millor que ho fiquem sencer. Que queda més mono, no? Un cop daurat ho reservem. La mateixa cassola i fregim la ceba tallada ben petita, a foc mig. Si volem, ho podem fer inclús caramelitzada.
0: Val.
1: Que costa més.
0: Es fa esmerrar,
1: tu ja... Estàs noreta,
0: però... Tens de pensar una mica, no?
1: Sí, d'anar a escriure quasi bé la Bíblia, no. Però no, jo ho vaig fer ben lenta i un cop daurada hi vaig fregir el tomàquet. Tallat ben petitet, també de deuets. Ho salem i poseu una mica de sucre per treure l'acidesa, sobretot ara, Un cop m'estigui ja quasi bé del tot cuit, posem un raig de vi blanc i deixem que s'evapori. Tens un sofregit, teòricament, normal i corrent, amb una mica de vinet.
0: Exactament, molt bé.
1: Aquí hi afegim l'arròs. Vale? I el anem donant vols i l'anem fregint fins que quedi quasi bé transparent. Vale. I afegim el caldo dels caps i les closes de les gambes, que si en falta més pots posar brou o aigua, tu mateixa, i ho deixem coure. O sigui, l'arròs amb el sofregit, uns 10 minuts. ¿vale? També has de vigilar...
0: Ja veus el foc una mica fort? Normal.
1: Uh-huh. Foc mig. També has de mirar una mica les recomanacions del fabricant. Val. Però generalment no varien gaire els temps de cocció. Un cop passat 10 minuts, incorporem les escopinyes, ja que les tenim bullides, el calamar ja tenim fregit, les cues de les gambes, que també les tenim fregides, les fulles de julivert tallades ben petites, uh-huh, el formatge ratllat,
0: ai,
1: aquí, i un raig de nata líquida.
0: Ah. Jo això, veure, no sé, potser no es nota,
1: però... No es nota l'arròs com cremós, melós, no, sí. Melós.
0: Bueno,
1: és un arròs diferent.
0: Sí, esclar, home, i tant. Però ara cada vegada t'hi fixes que en tots els plats, Nuri, s'hi va posar més tot el
1: tema. Formatge, crema de llet.
0: Tot això.
1: I a mi, com que m'encanta, pues, jo feliç. Crema de llet, ui, aquest pot estar bo.
0: Ai, jo vaig al revés. Molt bé, així es queda cremós, no?
1: Sí, queda cremós. Uh-huh. Ho deixem coure tot això junt uns 5 minuts. Això ja depèn de les indicacions del fabricant. I ho deixem reposar uns 5 minuts a taula.
0: Molt bé, ja està.
1: Ja està, ja està.
0: Un plat únic, eh? Sí.
1: Jo, quasi, és com un arròs a la cassola, però diferent, no? Per tot, sí. És molt diferent, no? Però, bueno.
0: Home, principalment al final, no?
1: Sí, sobretot, i el formatge pel mig, no?
0: Realment, doncs, és una bona idea per poder-lo provar. Sí. És un tipus d'arròs, però totalment diferent.
1: Totalment diferent, sí, sí. Jo no sóc amant de les paelles, de l'arròs a la cassola. Uh-huh. I aquest arròs, realment, haver-hi el formatge, ser més melós, me'l vaig menjar molt bé.
0: Te vas menjar-te la gust,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Repetim els ingredients, Núria, sí. I te vas pensant, mentre vas dient els ingredients, quina cançó t'agradaria escoltar mentre vas cuinant?
1: Mira, no m'agraden lentes. I ja està.
0: Què dius ara?
1: No, mentre cuino no m'agraden lentes.
0: T'agrada en marxa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que tinguis ganes d'anar fent, no?
1: Sí.
0: Ai, mira l'ella, tu.
1: Sí. Mare, tu ja saps els nostres predilectes, quins són, no?
0: El cuí.
1: Ja està, ja tu mateixa, llavors ja escull.
0: Molt bé. Doncs vinga, Núria, anem cap a aquests ingredients per aquest risotto boníssim, eh?
1: Sí, està bo. Vinga, uns 400 grams d'arròs, tipus risotto, uns 200 grams de cloïsses, escopinyes, a gustos, 8 gambes o llagostins, uns 300 grams de calamar tallat ben petit, una ceba, que també tallarem, un tomàquet madur, que també tallarem, julivert, només les fulles, uns 50 grams de formatge ratllat, si pot ser mental millor, un raig de vi blanc, un raig de nata, oli, sal.
0: Núria, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta recepta. Mm-hmm. Serà fins la propera.
1: Molt bé, fins la propera.
0: Moltes gràcies. Adéu.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
2: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
1: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
0: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: It takes a woman all powdered and pink to joyously clean.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i creuen fronteres amb molta més facilitat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'enclausuren, en tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això, cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
7: These are not street gangs.
8: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
7: To the most profitable markets.
6: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació, i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
8: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
6: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Propostes en xarxa.
3: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Mirá, de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
4: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i compreu-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
5: És?
6: Ràdio Vila Sacra.
7: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
1: Associació Rempen Flim Flam. Ea, ea, du, du, a.
2: Associació Rempen Flim Flam. Ho entens ja?
1: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona. One, two.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, en joc.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
4: És el moment de jugar al casino a Esportium Ponés. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Esportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Esportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
5: Ara toca calma.

0: hi ha els de...
1: Posa'm un tallat curtet, sisplau.
0: Els del cafè amb llet ben calentó. Els de...
2: Me'l poses amb gel.
0: Els del...
1: Sense sucre, però amb sacarina.
0: Els de... Teniu cibada? Els de l'espuma.
3: Amb espuma, molta espuma.
4: I també hi ha...
2: Digues.
5: No, digues tu.
2: Hi ha els de només amb Ràdio Vila-sacra, si us plau.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 156 víctimes i agressors han estat identificats en una operació internacional sense precedents contra la submissió química, la pràctica de trucar algú per anul·lar-li la voluntat. En aquest cas, la investigació se centra en les seves implicacions en abusos sexuals i forma part del projecte Medusa, un pla que Alemanya i el Regne Unit va llançar a abril d'aquest any, el 2026, amb el suport de l'Europol per desarticular xarxes en línia que facilitin aquests abusos. Els investigadors han trobat comunitats digitals i misògines on els agressors cosifiquen i deshumanitzen les víctimes. A través de missatgeria xifrada i grups de xat tancats, comparteixen experiències, normalitzen l'abús i coordinen actes delictius, com la venda il·legal de fàrmacs que fan servir per sotmetre les víctimes. Les comunicacions mostren una planificació detallada dels abusos. Segons la investigació, no es tracta de fets aïllats, sinó d'un patró organitzat i interconnectat. Sovint els agressors abusen d'una posició de confiança o d'autoritat professional sobre les víctimes. Des del llançament del projecte hi ha 57 detencions i 158 víctimes protegides. Les investigacions continuen obertes.

0: Pensa amb el cor i actua en proximitat. Perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura. Estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
1: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera. És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Som de mar.
6: I de muntanya.
5: Som del sud.
6: I també del nord.
5: Som de ciutat.
6: I de poble. I som de plaça.
5: I també d'avinguda.
6: Som del barri.
5: I som sempre bons veïns. Som a prop.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Pau.
1: Església de Sant Martí, de fina i ben arquejada portalada, amb uns capitells com si acabessin de florir sobre la pedra daurada. Ai, menut poble de Pau, que entre el cep i l'olivera, cast i modest, ets esclau de la serra de Verdera, on t'espera, després del treball, la Pau, que el teu nom clama i et vera. Ja no ets fidel al passat de la teva baronia. Si el castell ara és masia i ha perdut la potestat que sobre el poble tenia, et resta la soledat per única companyia.
0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà i punt.
2: Search for free.

0: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
1: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
0: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
1: Descobreix-ho a talentyou.ai perquè el futur del talent és ara.
2: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Mil·lèsima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Mil·lèsima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Mil·lèsima, de Freixa Rigau, Campmany.

0: wonderful you. It had to be you.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: La vida sona bé. Escolta-la.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, bon dia. Mira, jo no sé si és massa adequat dir-ho aquí, però és que no sé com fer-ho. Mireu, aquí hi ha unes casetes, bueno, hi ha unes cases de plantes baixes amb un pis, i hi ha una casa que ara mateix a nosaltres, encarada, que tenen un gos, un pobret, molt maco, jo no tinc res contra el gos, no calla, que està en un terrat. Tenen una taula de ping-pong i aquest gos pobret està molts ratos ajegut sobre la taula de ping-pong, només mirant la porta que entra en el terrat. Llavors, de dia, el deu bordar, suposo, com molts gossos, que és molt normal, però aquest gos pobret, com borda moltíssim, és de nit, perquè es deu sentir sol, m'imagino. Llavors, aquest any no hi hem vist ningú el vespre nedar en aquest terrat. Que altres anys al vespre hi veiem la família. Llavors, com aquests senyors l'any passat pujaven a sopar a dalt, ells amb uns amics o el que sigui, la mainada que tenen, el gos el trencaven dintre d'un... No és una caseta, sinó que és un trosset de terrat que hi ha una porta de ferro amb barrots. I, esclar, el gos anava traient el morrito per allà, anar bordant, com vulguem dir, a mi que no em voleu, no? I ells, doncs, bueno, pobra gent, anaven sopant, anaven fent la seva. Llavors, aquí què passa? Aquest gos es passa les nits bordant, pobrissó, i jo no ho sento, perquè com que demà sense audífons a casa tampoc ho senten, perquè tots tenen el son molt bo. Però, clar, aquí al bloc ens trobem que hi ha unes quantes persones grans que tenen un son molt lleuger, doncs estan bastant fastiguejadets amb el bordar del gos. El gos no en té cap culpa. Jo faig una crida perquè aquesta família és un matrimoni amb un nen i una nena, i només senzillament, si algú conegués aquesta gent, sisplau, que els hi poguessin dir que aquest gos pobret està molt sol, a mi personalment em fa molta pena. I si és que no ho poden tenir, doncs que ho donguin amb una gent que ho puguin acollir, pobret. A més, doncs, els avis del bloc nostre, doncs, ja estan una mica cansadets del gos. I, clar, jo i tot això de les denúncies, jo no en soc partidària, i a més, sé que també és una cosa que és molt complicada. Aquests senyors no els veiem mai. I ja està, mira, no sé, potser caurà en sac buit tot això que dic, però he pensat que era l'únic mitjà que tenia per poder-ho dir. Moltes gràcies.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: La cuina catalana medieval era molt sofisticada. Segurament avui no ens agradaria perquè els gustos han canviat, però per la gent del segle XI hi havia plats dignes de 3 estrelles Michelin. És cert que els més pobres tenien pa, farinetes o fruits secs, però els més rics menjaven de tot, sobretot carns. I gràcies a la influència àrab i jueva, també van arribar albergínies, espinacs, fideus, sucre i espècies com la canyella, el pebre o el gengibre, que estaven molt de moda. El cabrit, el xall i l'aviram eren carns que menjaven els rics. El porc era més popular i servia per fer embotits i cansalada.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Les llavors. Les llavors són la part que algunes plantes utilitzen per formar una nova planta. Per tant, és un aliment carregat de vitamines, minerals, aminoàcids, greixos saludables i fibra. Avui pretenc resoldre els dubtes que les envolten, com per exemple, quines podeu trobar més fàcilment al mercat, com preparar-les per aprofitar al màxim les seves propietats o com introduir-les dins la vostra cuina. Anem a parlar de les llavors. Les de girassol. No parlo de les que venen en bosses plenes de sal. Em refereixo a les pipes de girassol pelades, riques en omega 6, vitamines del grup B i vitamina E, minerals com el magnesi, el potassi i el fòsfor, i proteïnes vegetals. Una llavor oleaginosa, interessant per mantenir l'equilibri normal de l'aigua, saciant i antioxidant. Molt recomanable per a esportistes i estudiants. Les de carbassa. Riques en omega 3 i 6, antioxidants naturals com la vitamina A i E i minerals com el zinc. Si es prenen en mesura, són saciants pel seu contingut en fibra i recomanables per mantenir la salut de la pròstata per aportar curcubitina. Lli daurat i marró. Tenen propietats similars, però les marrons són lleugerament més riques en omega 3. Ajuden a regular el trànsit intestinal per ser riques en fibra soluble i insoluble. Aporten omega 3 i 6. Contenen ferro, antioxidants pels lignans, aminoàcids essencials, minerals com calci, fòsfor i magnesi i biotina per la salut capilar i de la pell. Sèsam i sèsam negre. Les dues tenen propietats similars, però el negre és més ric en ferro. En destaca el seu contingut en calci i l'equilibri entre sodi i potassi, interessant per quan es pateix retenció de líquids. També vitamines del grup B que contribueixen a un bon funcionament del sistema nerviós. Vitamina E, metionina, que ajuda a mantenir correctes l'estat de la pell i el cabell, i lecitina, per ajudar a digerir i a dissoldre alguns greixos, i el colesterol LDL. La grosella. Són apreciades a la cuina pel seu sabor suau que recorda les nous. Riques en omega 3, vitamines del grup B, vitamina A, fòsfor, calci i magnesi i fibra. Millor no abusar-ne. La chia. És la que conté més alt percentatge d'àcid gras alfa linolènic, de la família dels omega 3. Aporta fibra, proteïnes vegetals, vitamines del grup B, calci, fòsfor i magnesi i seleni, un antioxidant que protegeix les cèl·lules de radicals lliures i manté saludable la pell. A més, no conté gaire sodi. Cànam. Les llavors de cànam són potser les menys conegudes, però són interessants perquè contenen tots els aminoàcids essencials. Per tant, són una proteïna completa, interessant per a esportistes i vegans. Es pot afegir a batuts, liquats o cremes. Per consumir les llavors, en el cas de les pipes de girassol, sèsam i carbassa, es poden comprar pelades i saltejar-les un minut a la paella per fer-les més digestives, o triturar-les i afegir-les a diferents receptes. Per la chia i el lli, caldrà fer alguna preparació segons les propietats que vulgueu aprofitar. Per aprofitar l'omega 3, cal moldre-les i consumir-les sobre amanides, batuts o cremes. Si en tritureu molta quantitat, les podeu guardar en un pot de vidre al congelador per evitar que s'oxidin. Si, en canvi, el que us interessa és aportar la fibra, cal deixar-les en remull amb aigua, suc, llet o beguda vegetal, fins que es formi un gel. Per la chia, un remull d'entre 15 a 30 minuts serà suficient. En canvi, pel lli, necessitareu unes 2 hores mínim. Per introduir-les a la vostra alimentació habitual, les podeu afegir amanides per donar un toc cruixent, o a iogurt, batuts o begudes vegetals, per aportar més nutrients, o en rebosteria i pa casolà, per donar més benefici als productes elaborats. Finalment, també podeu substituir el pa ratllat i usar les llavors triturades com a rebossat o directament el sèsam per donar un toc nou i cruixent.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Abans. Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Tori, en Pepet de Cal Agustí ens demana si els advocats són el mateix que els advocats. No es consideren sinònims ni variants gràfiques d'un mateix mot, però és evident que la confusió és molt freqüent quan estem aprenent el català per la similitud de sons. L'advocat, la persona que té com a professió de donar parer sobre qüestions de dret i defensar interessos d'altri, ve del llatí advocatus, documentat al segle XIV. En canvi, l'advocat, el superaliment verd, ve del nàhuatl aguacalc i apareix en textos valencians dels segles XVIII i XIX en forma d'advocat. Així doncs, què va ser primer, l'advocat o l'advocat? Clarament, l'advocat. L'advocat pot menjar advocats, però l'advocat no pot menjar advocats. Bé, de moment no tenim indicis que el fruit sigui carnívor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
2: L'opció dels que en saben.
0: Comença a haver-hi nivell.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
10: Tanca els ulls.
11: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.

0: FM.
1: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
2: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Radio Villa Sacra Sieg.
1: Kemola.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, bon dia. Ahir, quan es va posar a ploure al migdia, jo era a la piscina, i tu saps lo maco i lo agradable que és nadar mentre es va plovent? No ho havia fet mai. Doncs nedant, la sensació de que veus totes les bombolletes en l'aigua que anaven caient, que veus l'aigua fa aquelles bombolletes. Mira, va ser una experiència que no l'havia tingut i va ser, mira, molt agradable. Bueno, doncs ja està. I que vagi molt bé el dinar demà. Vale, maco. Adéu.
8: Per parlar amb la ràdio.
9: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
8: Calent, calent, calent.

0: 012, la millor resposta.
1: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
2: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
0: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
2: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 19 de setembre del 2025.
1: Els talibans al poder a l'Afganistan han vetat els llibres escrits per dones a les universitats i també han il·legalitzat l'ensenyament dels drets humans. La prohibició afecta 140 obres d'autores diverses dins d'un conjunt d'uns 700 llibres considerats contraris a la llei islàmica. Entre els títols retirats hi ha publicacions tan innocues com un manual de seguretat per als laboratoris químics. També s'han eliminat 18 assignatures universitàries, de les quals 6 eren sobre dones i gènere. El decret també prohibeix internet com a mesura contra el vici i la corrupció moral. Les restriccions dels talibans han impactat en molts aspectes de la vida dels afganesos des que van tornar al poder fa 4 anys. Les més afectades són les dones i les nenes, que no poden estudiar a partir dels 12 anys.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat. Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: A Vila Sacra compartim cultura.
1: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra. No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
5: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
2: Ràdio Vila-Sacra.
4: Ràdio Vila-Sacra.
6: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
7: I parlant d'emocions...
8: 18. Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes de juny ha estat el juny més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. S'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a l'Europa Occidental i a tot el Mediterrani i les costes atlàntiques durant la segona quinzena de juny. I ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa el mes de maig. Les altes temperatures tant a terra com al mar afavoreixen fenòmens meteorològics extrems com el Niño. I a tot això també cal afegir la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals sobretot a la península Ibèrica i també al sud de França.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
5: Me sale una...

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 49.577 a les 7 hores i 12 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
1: És el nostre secret d'amics.

0: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
1: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
0: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
1: Tasta'l. L'Empordà es tasta.

0: l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Calor extrema en molts punts a Catalunya després de les temperatures de rècord absolut registrades ahir. A Barcelona es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parla en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
1: I la màxima del dia la van tenir ahir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. El termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apuntava que les calorades ja no són excepcionals.
3: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: I a més, aquest juny ha estat el més càlid des que hi ha registres a la part occidental europea i el segon més calorós a nivell global. Això són segons el Servei de Canvi Climàtic Copèrnicus.
4: Ràdio Vila-sacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Molt bon dia. Chapó, eh? Quina genialitat, quina mentalitat. I jo crec que està molt bé, no? Et demanaria una cançó. L'únic que ara se m'ha anat l'olla perquè sé el títol, es diu... Sí, és moderna, és actual. L'estrofa és molt coneguda, jo diria que és del Museu Menor. Escolta, si no, tranquil, ja t'escriuré el títol quan pugui, si no, ja la posaré. Bon cap de setmana a tothom.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.
7: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Les coses d'una altra manera.

0: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Eh? Si vols apuntar-ho, tu apuntes.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 8 d'agost del 2025. La plataforma de missatgeria instantània WhatsApp ha incorporat una novetat per evitar estafes. Abans d'entrar en un xat grupal creat per algú que no forma part del nostre cercle de contactes, es desplegarà una vista prèvia amb informació de quins hi ha posat i quants dels participants coneixem. També podrem saber quan es va crear. Hi apareixerà un recordatori amb els principals consells sobre com actuar davant de possibles estafes i ens donarà l'opció d'abandonar el grup sense ni tan sols haver d'entrar a la conversa. A més, fins que no marquem que ens volem quedar al xat, no rebrem cap tipus de notificació. Aquestes mesures de seguretat intenten fer front a les estafes a gran escala que han proliferat a través de la plataforma. És un tipus de ciberdelinqüència que busca que les víctimes entrin en enllaços fraudulents i donin les seves dades bancàries o directament facin pagaments. Meta ha detectat i eliminat 6,8 milions de comptes de WhatsApp vinculats a estafes durant els primers 6 mesos del 2025. Segons la companyia, la majoria d'aquests comptes formaven part de centres operats pel crim organitzat en països del sud-est asiàtic que orquestraven grans campanyes de ciberestafa a escala mundial.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Oh!

La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o

Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
2: Sol de luz tarda.
3: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famoso polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
4: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
5: I parlant d'emocions.
6: 73.
7: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
8: Hey! Això és Ràdio Vilasacra.
9: Què?
10: Que això és Ràdio Vilasacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
9: Jo?
11: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
12: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
13: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina't.
2: Uala! Què diu el carrer?
3: Avui farem un joc on hauran de triar l'opció correcta. Som-hi! El per què de tot plegat.
2: Separat.
4: Aquesta és tot junt i sense accent.
3: Segur?
4: Sí. No.
5: Pues la primera.
6: Ai, no, no, calla.
2: Pues junts sense accent.
3: O per què? Esto o per qué amb accent?
7: Una palabra junta y esto que tú, como me pasa a mí, me como las letras y las he destripado mucho.
4: La tercera, amb accent.
3: Segur?
4: No, és la primera,
3: no,
4: és la primera.
3: No, és aquella. Molt bé, tot junt i amb accent. Rega les plantes perquè no es morin.
7: Todos los días rego las plantas, todas las noches.
3: Exacte. I com...
7: Todas las noches rego las plantas, hija, todo.
3: Si ho haguessis d'escriure...
7: Tengo un balcón lleno de planta.
4: Aquesta, la primera. Per què tot junt?
3: I sense accent? Per què?
8: Ja no li tinc a dir.
3: Perquè no es morin?
8: Ja no li tinc a dir, ja ho fa ell. I tenim moltes de plantes, al balcó.
3: Per tant, junt i amb accent, també.
4: No, no, amb accent, amb accent.
2: El junt amb accent.
3: Correcte, perquè després de finalitat, exacte. Per què estàs cansat?
7: Oi, perquè me canso mucho, ja.
9: Perquè no me trobo bé.
4: Tot junt.
3: Segur? Per què estàs cansat?
5: Pues el primer.
3: Separat i amb accent, oi?
8: Per què estàs cansat?
3: Perquè és una pregunta.
8: Pues perquè no me trobo bé i me fan mal les cames.
3: I l'última, per què serveix això?
5: Per què serveix això?
4: Per què?
2: Buah, aquest m'atreviria a dir per a què.
3: Exacte.
2: No?
3: Sí? Sí, era una mica trampa i perquè com va acompanyat del serveix, doncs va per a què amb accent. Per què? Per a què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Però l'important és regar les plantes. Déu-n'hi-do.
10: Sintonitzes.
11: Oh, estupendo.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Pues mira, me parece perfecto.
13: Necessiten sentir.
12: Bueno, ya era hora, ¿no?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
2: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
3: Con l'aplicació també puedes reportar les playas libres de meduses, allà on la gente no ha encontrado medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
2: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
4: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
2: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Gaudim de la música
7: de tots els temps.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tanca els ulls.
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Què, què?
4: Que això és Ràdio Vila Sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?

0: queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol, de 11 a 1 del matí, la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines, amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.
1: La xarxa. Urbans, healthies i saborosos. Molt uau! I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bien.
0: La Mirona de Sal. La Mirona de Sal.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila Sacra és la teva.
1: Xo de luz tarda.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...

0: cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xoc de luz tarda.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: 1, 2, 3, 4...

0: A veure, gent, quan arribem a casa, què? E cuando arribo a casa, un cappuccino, doncs no.
1: Les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis, necessiten sentir.
2: Sovita! Ràdio Vila Sacra, tot un invent. Soc Doraemon i el sé de ben cert.
3: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

0: De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
1: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
0: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
1: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
0: Apropa't a Lleida. Viu el moment.
1: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: Radio Vilasacro, la radio que experimenta.
1: Vols un bon oli? Set d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. Setdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol ha aprovat el projecte de llei a la intimitat i a la pròpia imatge. L'objectiu és posar al dia la llei anterior vigent des de l'any 1982 per adaptar-la a la realitat digital actual. Si la nova llei s'acaba aprovant, quedarà prohibit que terceres persones facin ús de les fotografies publicades a les xarxes socials. A més, l'edat mínima per poder donar el consentiment sobre l'ús de la pròpia imatge s'elevarà fins als 16 anys, segons ha concretat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
2: En materia de protección de menores, establece la nueva ley que la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento son los 16 años.
1: La futura llei també pretén ampliar la protecció del dret a la pròpia imatge de les persones amb discapacitat i dels menors d'edat, així com de les persones mortes.
3: ¡Año Vila Sacra! ¡No! ¡Ole tú que mata! ¡No! ¡No!

0: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.
1: La Badia de Sant Pol i S'Agaró, la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor, Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols, una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclo.com i a Instagram.
2: Això és...
3: És meravellós.
4: Reflexionar ens ajuda a créixer.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
6: ¿Cómo te gustan los chicos y eso?
7: Los chicos me gustan musculosos.
8: Muy bien, muy bien.
7: Has cumplido el requisito. Vale, me gustan amables.
8: Muy bien, muy bien.
7: Simpáticos, has cumplido el requisito también.
9: ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no...
10: Tranquilo, mantén la calma.
11: Adiós, bueno, no he acabado la frase.
8: Muy bien.
12: Veniu, veniu. Os revelaremos un secret.

0: Propostes en xarxa.
1: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.

0: informació, música, entreteniment. 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
1: Hauran trucat.
4: Vale.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: L'Empordà, terra de contrastos, on el mar i la muntanya saluden cada matí i cada nit, i on tots ens sentim empordanesos més enllà d'on hem nascut, s'impregna del seu olor, del seu color i del seu so. I d'un so molt especial s'està omplint últimament l'Empordà. Un so que ens porta la pau i el benestar i es barreja amb la lluna, les estrelles i les ones salades i dolces del nostre mar. Un viatge que el podem gaudir des de casa nostra. El so de la pau, de manera gratuïta, que ens porten unes melodies úniques a qui vulgui participar de manera desinteressada, on compartirem amb la lluna i el mar el so de la pau, diferent i única, que no ens podem perdre.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Si no heu entès res, no és problema vostre.
2: Ara farem un petit experiment.
3: Temps ara per mirar el passat.
4: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
5: L'home és curiós per naturalesa. No s'entendria el progrés sense aquest afany per saber. De fet, el progrés, senzillament, no s'hauria produït. Criatura inquieta, sempre amb maldat per descobrir l'entorn i ampliar horitzons. I orientar-se ha estat una necessitat evident. Orientar-se sense GPS ni Google Maps és molt més complicat i requereix de molt més enginy, paciència i observació. Ara ens podem permetre ser uns ganduls i no pensar en els elements. Engeguem el navegador i qüestió resolta. Però durant segles ha estat complicat i ha calgut pensar-ho molt. Un dels primers estris per orientar-se va ser l'astrolabi, una creació del segle II que es valia del que dèiem, dels elements, en aquest cas, de les estrelles.
6: Jaume Estela, enginyer industrial.
7: És un disc que té anells, que són aquests mecanismes que es poden desplaçar, que són més petits que el diàmetre del disc en si, perquè en el disc està dibuixat la totalitat del cert nocturn conegut, i amb aquests anells que jo vaig movent al voltant d'aquest cel nocturn dibuixat, m'estan enmarcant quina part del cel és la que estic veient en funció, doncs, de l'època de l'any i la posició en la que estic.
5: Entesos, ens en fem una idea. I com funciona?
7: Es va crear aquest instrument que, amb una sèrie de mecanismes mòbils sobre unes escales i sobre la totalitat del cel nocturn conegut dibuixat, podia, un cop fet els ajustos de posició i data, enmarcar aquella part del cel nocturn que en aquell moment i en aquell lloc era visible.
5: Un exemple, sisplau?
7: Per exemple, un navegant, un cop identificava els estels o constel·lacions que veia i els podia alinear amb el que l'astrolabi mostrava, podia determinar-ne, per exemple, els punts cardinals. O a l'inrevés, i més interessant potser, determinar la seva posició aproximada a partir de la data i la posició d'un o més estels o constel·lacions.
5: Més tard arribaria la brúixola, ja ben bé al segle IX. Per entendre com funciona, cal tenir present primer que el nucli de la Terra funciona com un imant gegantí gràcies a la seva composició geològica interna.
7: Aquest nucli, en conjunció amb les capes immediatament colindants, que ja són més líquides, que l'envolten i que estan en constant moviment, converteixen aquest nucli, en poques paraules, en un imant gegant, que té un camp magnètic que travessa la Terra de nord a sud i que s'extén cap a l'espai a través de la ionosfera.

0: D'acord, però sapiguem per què la brúixola indica sempre el nord?
1: El camp magnètic que surt del centre de la Terra surt pel pol nord i baixa un altre cop cap al pol sud per sobre de la superfície i per l'atmosfera. Si m'imagino aquest camp magnètic com unes línies o com unes fletxetes que estan totes alineades indicant cap al nord, quan ja surten pel pol nord ja comencen a girar i comencen a indicar cap al sud. Això fa que jo, quan estic a la superfície, la meva agulla magnetitzada automàticament s'alinea per la força magnètica amb qualsevol d'aquestes línies. Per això indica el nord i indica el sud, indica la direcció nord-sud.
0: Entesos. I com ens ho fem perquè la nostra agulla capti aquestes ones magnètiques?
1: Hi ha minerals que porten un magnetisme intrínsec i que són imants naturals. I llavors aquests imants naturals, fregant-lo en la mateixa direcció, amunt i avall, sobre una agulla metàl·lica, acabava per magnetitzar, transferir-li aquestes propietats magnètiques també a l'agulla. Així doncs, l'agulla també genera el seu propi petit camp magnètic.
0: Astrolabi, brúixola, sextant... Una sèrie d'invents que van ajudar els que ens han precedit a anar dominant pas a pas el planeta sencer. Amb aquests estris a bord, van navegar per tots els oceans de la Terra i van explorar-ne tots els racons. Arribar fins al final en el coneixement del planeta va ser simplement qüestió de temps.
2: Xoc de luz, Ràdio Vila-sacra. Made in Europe.
3: Siguis on siguis, vagis on vagis, escolta.

0: Set. Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'Arcada de Fares. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
3: L'Ajuntament de Llançà, amb la col·laboració del programa d'activitat física de DipSalut, ha organitzat una nova sessió de bany de bosc, en japonès Shinrin-yoku, que tindrà lloc el pròxim dilluns 13 de juliol a les 9 del matí. L'activitat és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania, amb places limitades i inscripció prèvia obligatòria. Els banys de bosc són experiències guiades que conviden els participants a desconnectar del ritme diari i reconnectar amb la natura mitjançant una immersió conscient en l'entorn natural. Les persones interessades poden inscriure's escanejant el codi QR del cartell o bé a través de l'enllaç habilitat per l'organització. Des de l'organització es convida la ciutadania a descobrir els beneficis dels banys de bosc i a regalar-se un matí de calma, connexió amb la natura i benestar personal.

0: experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
1: A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
0: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
1: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
0: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.

0: Què farem avui?
1: Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
0: Que bé! Arriba el Tatano!
2: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.

0: Durant 132 anys d'història, el zoo les ha viscut de tots colors i si d'alguna cosa en poden estar segurs és que ha estat pràcticament sempre a la llarg de la seva vida en constant renovació. Maite Boada.
1: Aquest és el zoo dels lleons marins, un dels animals més reconeixibles del zoo de Barcelona, però al recinte hi trobarem també altres espècies més desconegudes i sobretot amenaçades, com ara el mainà de Bali, el faisà d'Edwards, l'ibis eremità, el guacamai gorja blau, la tortuga egípcia o la granota gegant de l'illa de Montserrat. Totes elles formen part dels programes de conservació i reintroducció d'espècies. Cal tenir en compte que des del 2019 el zoo de Barcelona està centrat en protegir la biodiversitat. L'equipament municipal, assegura el seu director Cito Alarcón, ha superat la mort el 2003 de floquet de neu, el goril·la albí, que va viure 37 anys a Barcelona.
2: Sí, avui dia el tema del floquet de neu, que li devem molt, perquè vam estar a les primeres portades dels tabloides internacionals, avui dia és impossible. Nosaltres no podem tenir animals que es van a caçar a la natura. Nosaltres intercanviem animals seguint els criteris dels coordinadors de les espècies amb altres zoos i treballem precisament per preservar aquestes espècies i per garantir una diversitat genètica.
1: El que no ha canviat, o potser no tant, són alguns dels serveis interns, com ara les cuines, on a primera hora del matí, explica el cap de logística Òscar Pérez, comencen a preparar-se els àpats que després els diferents cuidadors s'encarregaran de repartir.
3: Uy, a grosso modo, no sé, a lo mejor de carne, pues a lo mejor manejamos unos 500 kilos a la semana, de pienso más, de pienso bastantes más, y sobre todo de forrajes. Forrajes es quizás de lo que más se maneja, que a lo mejor se están entre unos 15 y 20 mil kilos al mes.
1: Quan visitin el zoo, disfrutin de la contemplació dels animals i pensin també en tota la feina que hi ha al darrere i vigilin amb l'impacte que la visita pot provocar als seus fills, perquè després d'anar per primera vegada amb el seu avi, l'actual responsable del recinte, de petit, volia ser davanter, centre del Barça, primer ballarí del Bolsoi i director del zoo.
4: Sol de luz tarda.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'expectativa de poder accedir a un habitatge és clau per poder suportar la vida al carrer, però només una de cada quatre persones en situació de sensellarisme té previst accedir a un allotjament i deixar de viure al ras. A més, el 27% de les persones enquestades declara que l'últim habitatge era de lloguer, una xifra que, segons el cap d'Incidència, Recerca i Avaluació de l'entitat, Guillem Fernández, reforça l'actual crisi residencial.
2: El mercat de lloguer està sent una font generadora també d'exclusió residencial i que per tant, doncs, és una realitat que afecta en diferents formes a les persones més vulnerables.
1: Segons l'informe, la majoria d'alternatives del sensellarisme són temporals i no permeten abandonar la vida al carrer.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
6: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.

0: Pobresa Zero, les persones primer.
1: Programa complet en la web pobresazero.org.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
1: Ara temps per la cultura.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Cabanelles.
3: Petita i bruna, colrada com la terra i com els blats, encara guarda l'estada perduda dels meus passats. S'ha tornat sarge la seda sota la roda del temps. Les hortes de Freixeneda resten colgades pels erms. El parc mostra la ferida oberta pel desamor. Sagna amb la copa florida l'arbre frèvol de l'amor. Només el temple perdura lligat a la fortitud de la pedra casta i pura, com la fe que no ha vençut. Mentre lligo les anelles de l'avui a les d'ahir, retornen a Cabanelles els que van fressar el camí.
4: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio Vila!

0: quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Xo de luz, xo de luz.

0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno.
4: No podré. No podràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: M'agrada molt la sensació de que estem obrint camí, que estem descobrint coses que ningú sap.
8: Participa amb nosaltres.
9: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
8: Repetiràs.
11: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
12: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.

0: Hey, ¿cómo estás?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: Tot és al plus, simplis.
3: Movistar Plus.
4: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
5: A Ràdio Vilasacra. Contingut mesurat per especialistes. Amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Posant les coses al seu lloc, et sents molt bé. No et conformis amb qualsevol cosa i descobreix un lloc en el qual tota la qualitat, la garantia i la comoditat tenen el seu lloc.

0: informació, música, entreteniment.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: las frases Dan Ramón.
1: Som així de divertits perquè la vida és tota una conya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya rebrà del govern espanyol 567 milions d'euros entre el 2026 i el 27 per reforçar el sistema de dependència. L'objectiu és reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció de les persones dependents. Segons el govern, és la primera vegada que l'Estat compleix el compromís que establia la llei de dependència, aprovada fa 20 anys, finançar el 50% del sistema, mentre que l'altre 50% correspon a les comunitats autònomes. Marc Esparza.
2: Amb aquesta nova dotació econòmica es passarà dels 416 milions que hauria rebut als 605 milions al 2027. D'aquesta manera es compleix l'acordat amb l'aprovació de la llei de dependència ara fa 20 anys durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero i que mai s'havia fet. Des de la taula d'entitats del tercer sector social celebren aquesta nova aportació, tot i que ara esperen que la Generalitat gestioni els diners allà on més es necessiten. Montserrat Falguera, coordinadora d'envelliment del tercer sector.
3: Per una banda, necessitem que les tarifes de les places siguin més altes perquè els professionals que treballen puguin cobrar més diners, i per una altra banda hem d'assegurar que aquelles persones que necessiten el recurs tinguin accés al servei. Ara, el que té la potestat de dir on destinarà aquests diners és el que està gestionant aquests diners.
2: L'objectiu és reduir les llistes d'espera. A Catalunya hi ha 295.000 persones dependents i gairebé 40.000 estan en llista d'espera, segons la Generalitat. Cada comunitat rebrà unes quantitats diferents en funció del nombre de persones que tinguin amb grau reconegut.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
1: Ràdio Vila-sacra, Vila-sacra.
3: 30 anys d'intel·ligència col·lectiva.
1: Vila-sacra, Vila-sacra, Vila-sacra.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Oh, quina sort!
5: Un espai de 5 estrelles. Esto es pronto.
6: Zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, poc a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores

0: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.
1: I'm John Lennon and I tell you that even you're only listening to Radio Villa Sacra.
0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
2: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Descobreix Barcelona com mai. Vist abans.
1: Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com. Quantes vegades has dit allò de aviam quan fem un cafè i al final aquell cafè mai no arriba? Des de Marcilla volem que facis realitat aquests cafès pendents amb l'inconfusible aroma de Marcilla. Marcilla, l'aroma que ens uneix. Oh!

0: Mira que hi ha canals i canals i canals i canals.
1: I al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.
2: La xarxa.

0: silenci. Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.
1: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
2: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
1: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
2: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Apuja el volum.

0: El Castell de Púbol s'ha inaugurat una exposició que explora la relació de Salvador Dalí i Gala amb un dels fotògrafs de moda més reconeguts del segle XX. A més de retrats de la parella, la mostra també inclou dues peces de roba inèdita, Joan Sisquella.
1: Dalí i Gala van conèixer Horst, fotògraf d'origen alemany nacionalitzat nord-americà als anys 30, i van col·laborar amb ell durant dues dècades. La seva relació es va fonamentar en la importància que tant l'artista empordanès com la seva musa donaven a la moda, i el resultat van ser molts retrats, la majoria per publicacions com Vogue. De totes les fotografies que s'exposen ara a Púbol, n'hi ha una de Gala que Dalí va retocar. Bea Crespo és una de les creadores de la mostra.
2: Per embellir-la, en un moment en què encara no existia el Photoshop, doncs el mateix artista intervenia directament les fotografies.
1: L'exposició temporal es podrà veure fins al gener i coincideix amb el 30è aniversari de l'obertura al públic del Castell de Púbol.
3: Pot ser part del canvi. Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. D'acord, 5 de matí, estic bé, puc agafar la moto.
2: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
1: La teva ràdio local és Territori. Som terra. Som territori.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya en els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
1: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la que no han mantingut durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: El que més preocupa són les deshidratacions que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques que tenen ja de base.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
2: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
1: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
2: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV. Especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
1: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Pareu bé l'orella.

0: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'àvia gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.
2: Enco Sant Jordi t'oferim malta qualitat en carburants al millor preu. Distribució a domicili amb entregues diàries a tota la província en 24 hores. Distribució de gasoil i automoció industrial, agrícola, de calefacció i embarcacions. Recorda, servei a domicili. Truca'ns. Enco Sant Jordi, 972-79-80-19. T'ho portarem a casa. 972-79-80-19.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
7: Pues mira.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
9: Vale, vale, vale.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Ara a Fiman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
3: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

0: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.

0: La nit.
1: Passar grans moments amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix dels millors esports amb cocteleo de Frit Ràbic. Els mix de frits secs divertits i saborosos. Descobreix els diferents còctels. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per a cada moment. Perquè quan hi ha partit, hi ha cocteleo.

0: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
1: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
2: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
1: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
3: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
1: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Pot ser part del canvi.
8: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026. 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.
9: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
10: A la teva ràdio.
11: Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
12: No, hija, no.
13: Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy.
12: No, hija, no.
14: Radio Vila-sacra es una alta historia.
15: No, no, no, no. Te lo digo o te lo cuento.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bona nit.
1: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
2: Sona bé.
3: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: informació, música, entreteniment.
1: La paraula, la raó i la veritat.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos-a, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc.
2: Quan lo vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure de que era molt humà i que podies parlar de lo que sigui, no? Que avui dia això és una mica censurat, per així dir-lo, no? I la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice, eh?
3: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
4: A veure, em va servir per molt des del primer dia, i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat amb molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dius, és que no sé què dius. M'ha ajudat moltíssim, gràcies.
5: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai no havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest feeling, doncs que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he vist programes, però mai, jo que tancava la ràdio i fèiem la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio, encara m'he donat per pensar, no?, és una cosa molt especial.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, i punt.
7: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
8: Piqué me dejó porque escucho Radio Vila Sacra siempre y a él le gusta más Justo Molinero.
9: Tan recordes, tan recordes.
10: Radio Vila Sacra, la

0: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

¿Imaginas un Monacins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

calzoncí, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent menuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero que t'agradi. Som aquí, un dijous més, per passar una bona estona, com sempre. Espero que t'ho passis bé, que t'agradi, que la música de fons avui m'ha donat per aquesta gent, que són el senyor Mark Knopfler i el senyor Eric Clapton. El pujo una mica de la veu, perquè el sentis. O és una versió, Eric Clapton, Midnight Highway Blues. Bueno, pues me sembla que és una versió. Igual també està bé, no? Bueno, incendis a Catalunya, el senyor Illa ha desaparegut, després surt. Aquest tio, des de que va ser alcalde de la Roca, no ha parat, eh? És una màquina de destruir Catalunya. I ahí està. I la gent el vota? Sí, mira, tothom té el que té. Julián Perreta and Feather, privado.

dius, igual ha sigut una mica bèstia, no?, dient això de l'illa, però és que, bueno, està entrant a Catalunya gent que crema, està entrant a Catalunya gent que viola, gent que mata, que se maten entre ells també. Ja veus, i inclús hi ha anuncis, hi ha de tot, és que és increïble com ens dominen, com fan el que volen a nosaltres. I els polítics, pues, bueno, són aquesta raça animal del ser humà que és el més perillós i el més rata que tenim avui en dia. No te puc dir una altra cosa, perquè jo porto anys dient-lo i sempre he sigut un boig. Les cacunes, no te la posis, ja saps, te mataran. Què estan activant ara? 6G. Els polítics que estan fent? Estan amenaçats? Sí. El rei d'Espanya qui és? Mohamed VI. És el que mana aquí. L'altre, pues, bueno, és un monigota que tenim ahí que està cobrant. Que de Bostain? Jo sou mid estem aquí, vinga, disfruta tot el que puguis.

una cosa té bona tot això, que almenys les cançons, les que he posat ara, aquestes dues, que són poques, però tot arribarà, tens una hora per davant d'aguantar-me, si vols, si no, ja saps, hi ha altres opcions. La caixa tonta no te l'aconsello, perquè ahí és on està el ramat, i ahí és on els ramats fan el que volen amb ells. No te puc dir res més. Per què? Perquè és així. No em vull enfadar. Mentre això, els espírits que estan treballant aquí, sobretot a l'Empordà, que tenim aquí una entrada, el foc que està cremant l'Empordà, per què? Perquè després ja saps què posaran, no? Plaques solars, molins. Sí, aquí a l'Espanya Profunda ja l'han fet, cremen el camp i als 5-6 anys, me'n sembla que ja poden plantar els molins. I s'estalvien el què? Netejar-lo, el fer-ho bé, que quedi bosc pel mig, i així, bueno, els polítics guanyen i ja està. I si posen plaques solars, ja saps, quan s'acabi el menjar, menjarem plaques solars i molins. Caleo, way down we go.

aquesta l'he deixat acabar perquè dius una mica d'alegria pel cul. Puedes y debes perdonarte, pero no debes olvidar, porque solo la experiencia puede evitar que cometas el mismo error. Siembra tu vida de experiencias positivas. Això és una bona idea, no? Deixa, no ho dis, mira que la gent que t'ha fet mal t'està ensenyant també, i els que fan bé també t'estan ensenyant. Formular una afirmació és com sembrar una semilla que darà fruto. Antonio Blay Fontcuberta. Pues nosaltres estem en Katy Perry i el seu Shining of the Rim. Vinga, ja falta poc.

¿Ves lo que te ya es eso? Es que estoy intentando trobar porque, bueno, algún día d'aquests, aquest amic que estimo molt vindrà i m'arreglarà una altra vegada, que sóc un destroyer, no és fallo d'ell, és fallo meu, ¿vale? Cadascú lo seu. O sigui que tranquil·litat. Katy Perry, Roulette, seguim, vinga, va, no tinc ganes ara de parlar. Vaig a donar-te un descans. Després ja miraré a veure si hi ha alguna informació espiritual por ahí. Katy Perry, Roulette.

Bé, és que entre setmana, sí, aquestes cançons estan acabant ràpid, oi que sí? No són d'aquella que, ai, que me voy, que me voy, no. Aquestes estan anant directament. L'Empordà s'està cremant, estan destruint. Ja fa anys, jo vaig estar allà, era voluntari d'ADF, i cap al 2003, 2004, em sembla que era, o algo així, 2002. I també van començar una ratxa de cremar l'Empordà. Havien descansat i ara tornen ahir. Què passa? Bueno, molts interessos. El que et deia, molins. El cremen i d'aquí a uns anys, 5-6 anys, veuràs que hi ha molins. I diran que és pel teu bé, perquè així tindràs la llum més barata, els collons. Sí, no volia dir-ho, però és que m'ha sortit així, eh? Tot mentira. Tot és negoci, la vida és negoci. Tot fan negoci amb tot, amb tu, i amb la teva salut, i amb tot. Ai, cock up, got up.

Y bueno, decidí que ahora dejaré descansar mi chuleta. Y fins la otra semana ya te explicaré cosas. Cuida y ama al templo de tu alma, tu cuerpo. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Siddhartha Gautama. Sí, aquel pensador que después era Buda, ¿o no? Ah, no sé, ahí tú dejo. Pensa una mica. Light after the storm. Bob Marley, amb qui? Espera que miro bé. Ah, Madel. Bueno, d'aquestes coses que fa la IA, que aquesta merda que ens han fotut i que, bueno, jo no sé tu, però jo abans quan escrivia un WhatsApp trigava 3-4 segons, ara trigo 10, perquè tinc que repassar a veure què ha posat la merda de la IA. Bueno, no puc fer res, és el que hi ha. El que et deia, Bob Marley, Adele i Light After the Storm.

hem arribat al mig d'aquesta horeta, la mitjana, la mediana, digue-li com vulguis. Ens anem amb unos recuerdos de juventud, respiros, música rock andaluza i flamenco. Bueno, una barreja d'aquelles que ja saps que el que fa molts anys que estan junts, pues m'agrada posar. I té allò, el toc espiritual i el toc andalús. És que a mi el flamenco m'agrada. No molt. A veure, no molt. No molt de temps. O sigui, dos o tres cançons, vale. Igual en directe no dic que no. Però és que últimament els directes, posar-te allà directe vull dir estar en el concert, no? Uf, costa una mica. Recuerdos de juventud.

ara no tinc moltes ganes de xerrar. No sé per què, per donar-te un descans. Pues també, descansa. Però bueno, mentre descanses, queda't aquí, queda't amb mi. Vale? The Tumblr World Covers, Stand By Me. Això, queda't aquí. En Ràdio Vilasacra, en Pep Ballano que et parla, Pep Ballano els controls, i el que t'estima cada dijous.

demano disculpes, perquè només estic... Bueno, t'he dit fa un moment, abans d'aquesta cançó, de que et quedis aquí, les disculpes és perquè que t'estimo aquí cada dijous. Jo t'estimo cada dia, perquè quan preparo el programa, penso en la meva parella i en vosaltres. Espero que us agradi, tots de l'Empordà. Jo també. Bueno, ara ja no, ara estic fora. Però bueno, quan parlen de l'Empordà i aquestes merdes que fan d'incendis perquè són provocats, que ho sàpigues, ja t'ho he dit abans i t'ho torno a dir, són provocats. Després ja haurà dit, no, és que un francès ha creuat, sí, també, ha tirat una colilla. És que el treballador estava allà i ha saltat una xispa i no va donar temps de pagar-la. Vinga, va, no mengis el coco. Tanca els ulls, xarango, ja em deu saber. Però tanca els ulls, escolta aquesta gran cançó.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, som més enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

sí, m'estaven dient per aquí que està la cosa molt aviat, molts, no sé, cada mesos. Sí, per què? Perquè m'agrada. És més fàcil perdonar a los demás que a uno mismo. Això ho deia Seneca. Un gran pensador, un gran home i, bueno, tot anirà bé, oi que sí? També t'ha acusat moltes vegades. És que hi ha coses que t'agraden i dius, ostres, no em canso d'escoltar-la.

arribat al final d'aquest dijous, que espero que t'ho hagis passat bé, però abans pensaves que ja me n'anava, eh? Pues no, compta amb mi si vols xerrar. Pues mira, no sé, te poden donar el meu telèfon? Nah, busca'm per internet, en Pep Ballano, José Emilio. Però no et passis, eh? Però l'amistat no fots molt. En VK segurament serà millor. El que et deia, espero que t'ho hagis passat bé i ara em despediré de tu. Mentrestant, aquí tens el xarango i compta amb mi.

comenta con tan mía, te esperem aquí la propera setmana, t'espero jo sobretot, que t'ho hagis passat bé, que els incendis no te facin passar molta calor, tranquil, que l'illa no farà res, sortir per la tele porta així que ningú l'ha fet res des que era alcalde de la Roca, i seguirà ahí amb les mascaretes. Tampoc va dir que no era obligatori, que te la vas posar perquè te va sortir de l'entrepierna, sigui som a dona, perquè no té problemes d'això, i que això, que espero que t'ho hagis passat bé, que si estàs a la carretera s'està controlant, no beguis aigua i suc, sí, aigua a veure si el sabeu, igual està xamuscada, però bueno, dels polítics tranquil, espera de tot, que no et cuiden, que t'estimen, no, no t'estimen, estimen els teus diners i ja veus que l'estan donant tot a un altre país. Ara lo de Venezuela, pues si vols ajudar, ajuda, però pensa que arribarà un 10% del que dongui tothom, perquè ja estan les màfies allà i la família Zapatero treballant en això. Que t'espero aquí la propera setmana. Que siguis feliç, t'estimo. Molts petons, molts petons.

0: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vila-sacra només sensacions.
2: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran. Bona nit.
3: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
4: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
5: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amatlleu Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important? El dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anirem veient.
2: Segurament.
0: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podrem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles, fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmimar González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, amb vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l amb vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales, ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix, ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè, en primer lloc, tenim una cosa que es diu memòria, i la memòria ens recorda el que hem viscut, i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest d'alguna manera ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa. És a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que em ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record d'alguna manera és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser, comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent, i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics es diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim, i que no en tenim un altre sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabut més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem, i per tant la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé, i quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat, que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional, i per tant les impressions emocionals intenses altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. Unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, pues utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament, perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien allò, etc. I en canvi altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present, perquè en realitat només podem viure en present. És a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Clar, això que acabo de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes de la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden improntes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència, de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, i es pot donar moltes ordres, i es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no donis importància, bueno, però això ja ho hem viscut, bueno, sigues feliç avui, home, sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos de cop i volta en una situació inesperada t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo cada, posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat, perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant inevitablement, i la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem, que puguem fer coses junts, o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora, haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? Mm-hmm. És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient. Cal tenir doncs, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses de les que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
2: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen, és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que a més no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus, perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la podem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses, que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudant a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no en vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
0: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
2: Bé, perquè... Sí, normalment jo els meus llibres es basen molt, molt, molt, molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Uh-huh. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior, vaig posar molt l'atenció a les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara, on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera, fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia, i segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
0: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
2: Exacte, també en català, El problema de ser massa bo, efectivament.
0: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
1: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
0: És horrorós això. Esperem que vagi afluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
0: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això, menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
0: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça?
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema, i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no?, amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. Sí. I no, el Fenòmena ha tornat a reobrir, doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això, doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, a Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema, i també es podran nominar sales de tot el món, no?, que potser, qui sap, si el Fenòmena podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no?, que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anul·li l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles, no? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana, i en canvi en el cine pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenòmena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
0: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent, jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
4: Sí, jo és que et diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
0: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara m'han fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano, perquè a més que sortiràs més refrescada.
0: Espero.
4: Ara amb les calors. Però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
0: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
0: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens ha viatjat en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar-te aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Ens endinsem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte, doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història, que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada, i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca. Possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també ens explica moltes coses sobre com
1: sí.
0: La història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat, i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes, i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, no és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic, precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta, i evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats doncs amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució o es cridaçant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia Margarida, i aquest fet doncs encara la convertia la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes, val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques, com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, és podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment doncs també abans era de l'execució, n'hem parlat molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella, i possiblement doncs també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat, però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va doncs assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu LAMBA de lesbianes, gais i transsexuals de València va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer. El 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució. Se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona doncs que ha estat molt homenatjada i reconeguda als últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena doncs tenir-la en compte, perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no en tenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder de la República Eclesiàstica i Civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions de la Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, i a més per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de política lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció, i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que evidentment l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa dos anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que he gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però... La veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys, i per exemple tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo, fins i tot tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda, i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes senzillament és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat pública a aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
5: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
6: Bona nit.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Descobreixen cèl·lules Smart.
2: Arrenca 1997.
3: Arriba la intel·ligència artificial.
4: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.
5: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
8: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Tarragona, Jordi Barranca.
1: Aquí a la demarcació, les quatre comarques de les Terres de l'Ebre i també el Priorat són les que tenen el risc més alt de calor durant el dia d'avui. Ja fa dies que els municipis de la Vall de l'Ebre, com ara Flix, Ascó o Vinebre, registren temperatures molt elevades. Els ajuntaments apliquen protocols per episodis de calor. Inclouen mesures com ara la gratuïtat de la piscina i també de l'autobús, en el cas de Flix, i l'ús de la biblioteca com a refugi climàtic. A banda, es canvia també l'horari de la brigada municipal. Francesc Barberó, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
2: Sí, ara mateix estem doncs, aquests dies començant a quarts de set la jornada laboral per evitar doncs, que a les hores de més insolació hi hagi cap tipus d'activitat. Per tant, s'acaba abans, pleguem abans del que seria normal, diguem, i evitem segons quines feines. Se planifica diferent la jornada de treball quan hi ha les temperatures.
1: Encara en l'àmbit laboral hi ha empreses i ajuntaments que opten per polseres intel·ligents que t'avisen en cas d'un cop de calor. És el cas de l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, o de companyies com el Consorci d'Aigües de Tarragona. Mireia Campos és la cap de seguretat del Consorci.
3: Si aquestes detecten que se superen els 37,8 graus corporals o els 42 graus de temperatura ambiental, s'activa automàticament una alarma lluminosa, sonora i vibratòria des del mateix dispositiu. Si s'activa aquest avís, el treballador ha d'aturar la seva activitat, refugiar-se en un espai protegit per la calor, hidratar-se amb aigua i fer repòs fins que es recuperi.
1: En el cas de la gent gran i els infants, els ajuntaments recorden que han d'hidratar-se sovint, beure molta aigua i evitar esforços a les hores de ple sol.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: De Catalunya cap al món...

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'Òpera.
3: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Falstaff és una òpera dividida en tres actes amb músiques, clar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà amb moltíssima expectació un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que més enllà de la seva insolència. Paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física. Tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari. Es disfressa de Senyor Fontana. Paper el de Mr. Ford per baríton, baritonal, amb vis còmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria lògicament continuïtat en el futur. És important que quan escolteu Falstaff tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera a l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants.
4: Sei polli, sei cellini, 30 jarre di ge...
3: A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats el poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena els criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff hi envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

després d'aquesta deliciosa escena, tant en la escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que s'adonen són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Sbarskov com Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Ma se for forza, non c'è già.

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part de l'Itxe Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit al final de l'acte primer amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així. Naneta.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff, al seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pístola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix baríton Bill Interfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pístola, interpretat per Anatoly Kotcherga.

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, enamorada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

Tornillo, neto, neto.

0: El segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere del paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentretant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sir John Falstaff.
1: Taroncilla com un carro per un ceffo. Quai a te. Rega il tuo sangue.

0: El tercer directe del Falstaff de Verdi s'envolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paroles d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor sota un roure llegendari, vestit de caçador negre amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix beneirà la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les ninfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-li el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
2: Bona nit.
0: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: 1714. Per l'enyorada Rosa Novell.
4: O valentia funeral del setge, bandera que esparraca el foraster. En terra jau nefrat el banderer, la mort arriba que el seu mal li metja. Cau la ciutat, el fratricidi petja un vell destí mentre que el nou ja ve. La boira fuig pel foradat carrer, com una glaça dolorosa i lletja. Sinistre sona, travessant les places, el martelleig d'unes feixugues passes. El vent s'endú la cendra de les lleis. Homes callats, coberts de sang i sutja, alcen l'esguard impenitent que jutja. Poble vençut, que sobreviu als reis.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
8: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, i ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc està creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense